0: il desse réveillant.
1: Y a pas que responso que solidaritat.
0: Per ricchezza partigia.
1: Y a pas que responso que solidaritat.
0: Per giustizia che cal sus cœur.
1: Y a pas que responso que solidaritat.
2: Solidaritat, solidaritat.
0: Es mai que una parola, es un combat.
2: Solidaritat, solidaritat.
0: Es un camí unique per l'humanitat.

passejaven e quan parlaves a mellego era com si nos demoravo sentans a passar en sen. Lo sul el trocavo les feios tu me dixos un baluben lo me potan encaro mai ben. Fuguet tu que m'ensenyes o que lo govern volio pas te cal parlar nauta lingo se n'estat sen poble gran. Paper nos passejaven e quan parlaves a meller era com si nos demoravo sentans a passar en set. Segur damunt a planet a ser tant a l'abri del temps més en avançades idees els regardos això es content. Segur damunt a planet a ser tant a l'abri del temps més en avançades idees

0: Io perché Marti è un cantaire della Zanna dos 70, depuis les années 70, e continuo in caro di cantare e di fare dei concerti.
1: Io l'escutavo cantare a Paris, senza perché un giorno l'ho rescontrato e l'hai rescontrato a convivenza in Arle, e l'hai rescontrato il dernier coup, donc a Saint-Hippolyte de Hautfort. Avie forse vieilli perché è stata malata, ma bon, avie toujours la même voce e nous abbaila de Paris quand les scouts avaient, nous disions oh là là, quand tourna rien di nostro paese.
0: Alors je... Un telo mondo era un engaggia e la canzone rivendicava un fin de causa.
1: Alors justement, ce qui va seguir, ben, perché m'han pas dit à l'école la lingua de mon pays. Nous l'han pas dit et l'avien regretta.
2: Los luci preschiat, la curviero salado, es lo vilace mort, la terra abandonado. Como tutti los mainaches, son andata a l'escola. Como tutti los mainaches, van a presa a legir. M'han cantat ple de cançons, m'aprengueron tant d'història i lluites. Paris, Paris. Més per què m'han vestit a l'escola, per què m'han vestit. Més per què m'han vestit a l'escola, de mon país. Nos contava l'urgent, aquel gran rei de França. Acatat davant els paures, un sant home, aquell Sant Lluís. Ai, ma bo, tota la gent, i bullupes, la misera, un sant home, aquell Sant Lluís. Mas per què m'han vestit a l'escola, per què m'han vestit? Mas per què m'han vestit a l'escola, que ha vestit un país. Mireu tantos coneixences, los más con la verdad. Aprendrem sols que en la terra reino pas la libertad. Sobre la talent de l'índio i el dol dels africans i l'amor.

aquí l'albo de la victòria me n'han vostro lluit a vell. Minoritats contra l'imperi indian de totes les colors, descolonitzarem la terra. Montseguer.

va ser jove e quan parlaves a me llevo era com si nos demorava cent anys a passar en ser. Lo sol el trocavo les feies, tu me dis jo som valuvent, lo me pot tan encaro mai lluent. Fuguet tu que m'ensenyes, o que lo govern vull pas, te cal parlar nauta lingua, se n'ha estat sempre

cantar la besamellé. Però com si nos demoràvem, sentant-nos a passar en sé. Segur damunt a planeta, acetat a l'abri del temps, més en avançat les idees, els regardos això es contem. Segur damunt a planeta, acetat a l'abri del temps, més en avançat les idees,

0: Io perché Marti è un cantaire della Zanna dos 70, depuis les années 70, e continuo encore di cantare e di fare dei concerti.
1: Io l'escutavo cantare a Paris, senza perché un giorno l'ho rescontrariei e l'hai rescontrata a convivenza in Arles, e l'hai rescontrata lo dernier co, donc a 60 Hippolyte d'Eufort. Avie forse vieilli perché è stata malata, ma bon, avie toujours la même voce e nous abbaila de Paris quand la scuola via, nous disant oh là là, quand tornerà di nostro paese.
0: Allora, l'époque où le monde era un engaggia e la canzone rivendicava une fin de causa.
1: Allora, justement, ce che va seguir, ben, perché m'han pas dit à l'école la lingua de mon pays? Nous l'han pas dit e la ben regretta.
2: Les luci preschiate, la curviero salado, es lo vilace morte, la terra abbandonata. Come tutti los mainaches, sono andata a scuola. Come tutti los mainaches, m'han appresa a leggere. M'han cantat ple de cançons, m'aprengueron tant d'història en l'uitès. Paris, Paris. Més per què m'han vestit a l'escola, per què m'han vestit. Més per què m'han vestit a l'escola, l'un de mon país. Nos contava l'urgent, aquel gran rei de França. Acatat davant els paures d'un sant home que és Sant Lluís. Ai, ma bo, tota la gent e bullupes la visera un sant home. Aquell Sant Lluís. Mas per què m'ha pastit a l'escolom? Per què m'ha pastit? Mas per què m'ha pastit a l'escolom que ha vestuat un país? Mireu tantos coneixences, los más con la verdad. Aprendrem sols que en la terra reina pas la libertad. Sobren la talent de l'índio i l'odor dels africans i l'amor de Guevara. I per què han vestit a l'escola?

passejaven e quan parlaves me llevo. Era com si nos demorava sentant-nos a passar en ser. Lo sol el trocavo les feios, tu me dis jo som malo ben, lo me pot anar encara mai ben. Fugue tu que m'ensenyes o que lo govern volio pas, te cal parlar nauta lingo, se n'ha estat sen poble gran. Paper, nos passejaven, e quan parlaves a meller, era com si nos demoràvem, sentant-nos a passar en ser. Segur damunt a planeta, a ser tant a l'abri del temps, més en avançades idees, els regardos això es contén. Segur damunt a planeta, a ser tant a l'abri del temps, més en avançades idees,

Deixa-me contar l'història d'un sambeguit per ma terra. Deixa-me contar l'història d'una voluntat de ferre, d'una juventut passada, d'una libertat volguda, del viel soy despertat, d'una libertat volguda.

nos passejaven e quan parlaves també llego. Era com si nos demorava 100 anys a passar en ser. Lo sol el trocavo les feies, tu me dius jo som valoven, lo me pot anar encara mai lluen. Fuguet tu que m'ensenyes, o que el govern vol llupar, te cal parlar en alta llengua, se n'està sempre